0: Ellas, en vez de ser cantantes, pues son cocineros. Y ellas van ahí a expresarse, a sacar de la cocina su máximo partido. Hemos hecho una selección muy especial de los restaurantes y los chefs que están marcando tendencia en España, nacional e internacional. Y a la vez, pues sucederán cosas. Hay música, hay DJs, hay un formato muy chulo que es monólogos de humor, donde el humorista tiene que hacer el monólogo, pero con la boca llena. Y todo esto en Madrid Río, al aire libre, para disfrutar de lo que se disfruta en un festival, ¿no?
1: Desde luego. Y nos decías, Andrés, que la comida sirve también de inspiración, va a ser comida japonesa, latinoamericana, va a ser de raíz muy distinta. Nos sirve para estar también y compartir en un festival como Ñañán, pero a través de la comida, los que nos gusta comer, también viajamos a través de la comida y lo estamos viendo también en la visita del Papa, al que se le está ofreciendo en cada lugar un menú distintivo para que él vaya identificando también y viajando a través de España, a través del gusto y a través de los alimentos propios de cada sitio,
0: claro,
1: ¿no?
0: Es que
1: a los que nos gusta comer, viajamos, ¿no? Damos la vuelta al mundo a través de la comida.
0: Claro, la comida es un lenguaje, es como un buen estribillo, como una melodía que se te pega y no eres capaz de quitarte de la cabeza. Obviamente es un alimento, pero nosotros no estamos en ese foco, estamos en el foco de que los cocineros, los artistas se expresen a través de lo que cocinan y va a ser muy, muy divertido y va a poner a Madrid en el mapa internacional. Lógicamente es la primera edición y un festival necesita muchos años de consolidación, pero acordaros que Ñam Ñam se va a convertir en una palabra mundial muy pronto.
1: Pues podemos disfrutarlo junto a Madrid Río, a los pies de la Casa de Campo, 13 y 14 de junio, sábado y domingo. Todavía, Andrés, quedan entradas.
0: Sí, y además es muy económico, es decir, entrar cuesta 30 euros, pero ya tienes 10 euros de consumición y luego los precios que hay dentro, es increíble que estos cocineros, porque están allí por visibilidad, no están allí por negocio, nos hayan dado unos precios tan accesibles, o sea que se va a poder comer muy barato, sin esperar, sin reservar. Yo creo que lo vamos a pasar bien. Yo estoy ayunando ya.
1: Nos pasamos soprepio el domingo, por
2: Pues
1: ejemplo.
2: venga, va.
1: Vamos,
2: Bueno, y
0: venga,
2: todos los
0: os
2: días.
0: esperamos.
2: Si me preparan
0: Os
2: algo bueno,
0: esperamos.
2: voy.
1: Andrés Rodríguez, responsable de Ñañán Festival, el fin de semana, 13 y 14 de junio, Madrid Río. Gracias.
0: Un abrazo muy fuerte y gracias. Nos vemos allí, Juan.
1: Y otro de los placeres es leer, que es soñar con los ojos abiertos. Hace un momento el gobierno ha actualizado sus planes para fomento de la lectura, pensando, Ana Gil, buenas tardes, sobre todo en los jóvenes, ¿no?
3: Buenas tardes. Sí, considerar la lectura como un derecho, como una herramienta fundamental para construir una ciudadanía plena y una democracia más fuerte es la idea en torno a la que gira este plan de fomento de la lectura, que tiene 100 medidas y se articula en 5 ejes. Ernest Urtasun, ministro de Cultura.
4: Se trata de un plan a 5 años, un año más que su duración tradicional. Ampliar los límites de una herramienta tan beneficiosa como esta es toda una declaración de intenciones, como lo es consignar un presupuesto acorde con sus necesidades y hacerlo en un momento tan complejo desde el punto de vista también, como sabéis, presupuestario. El presupuesto del nuevo plan de fomento de la lectura 26-30 asciende a más de 80 millones de euros. 82,7 millones en concreto. Duplicamos así la dotación actual, incrementando un 25% la inversión anual respecto al plan 21-24.
3: Vamos a ver esos 5 ejes, que son acceso a la lectura, con especial atención a la promoción de la lectura en zonas en riesgo de despoblación, colectivos vulnerables o población reclusa, sostenibilidad y bibliodiversidad, que contempla la modernización de las librerías y el apoyo a la creación, traducción y difusión de obras en todas las lenguas del Estado, lectura y salud, con medidas para fomentar la lectura desde la primera infancia a través de la colaboración con los centros de salud y el cuerpo médico de pediatría, infancia y adolescencia, como comentabas, Carlos, que buscará mejorar la capacidad lectora de los más jóvenes con actividades en centros de enseñanza y con el fomento de la lectura en redes sociales. Y el último eje es la internacionalización, que contempla el apoyo a la traducción de las obras y la presencia del sector del libro español en las principales citas internacionales.
1: Qué bueno cuando uno se engancha, ¿verdad, Ana Gil, a algo que es bueno, que es beneficioso y que, bueno, es gratis. Porque
3: y que podemos hacer en la intimidad de nuestra casa y en cualquier
1: en la
3: lugar.
1: Intimidad. Yo sabes que estoy leyendo ahora mucho cómics, el manga.
3: Muy bien.
1: Estoy verdaderamente enganchado al manga, porque como ando leyendo, sobre todo entrevistas para el trabajo, libros de trabajo, libros y ensayos, el manga me permite, desconectar un poco.
3: Sí.
1: Y me ayuda, así que el manga también es una buena recomendación. Ana Ángel, gracias.
3: A ti, hasta luego.
1: Euprepio, nos vamos a ir plegando, ¿eh? Pero quedan muchas cosas por hacer todavía y que contar en Radio Nacional. Fíjate, esta tarde Rosa María Molló, desde allí, desde Barcelona, va a contar desde las 6 de la tarde todo lo que tiene que ver con el paso del Papa por allí y el paso por la Basílica de la Sagrada Familia, ese acto tan emotivo. Y nosotros nos escuchamos mañana desde Barcelona. Desde Barcelona, desde Canarias. Desde Barcelona a partir de las 6. Nosotros desde Canarias, mañana
2: Puerto de
1: Arguineguín. Puerto de Arguineguín.
2: ¿No contando... necesitas un assistant que te lleve el maletín? ¿No?
1: Todo listo, pero bueno, te puedes venir. Pero es que no puedes estar en todo.
2: No.
1: No puedes estar en el Festival Ñam Ñam y luego venir de Canarias.
2: Oye, sabía, a mí me encanta. Soy como un pulpo.
1: Nos vamos, seguimos aquí en directo. No se vayan, porque como decimos, Rosa María Molló esta tarde a partir de las 6 contando todos los pasos del Papa en Barcelona. Nosotros mañana desde el Muelle de Arguineguín.
2: Chao.
5: Queremos renovar nuestro compromiso de seguir.
6: El Papa León XIV en España. Seguimos en directo la recta final y las últimas paradas de este viaje histórico. El análisis y toda la información llegan con Mediodía en Radio Nacional de España.
7: La acogida, la solidaridad en directo con las voces protagonistas.
6: El informativo conducido por Carlos Núñez se desplaza al archipiélago canario para vivir de cerca el desenlace de la visita pontificia.
7: En las dos últimas estaciones del paso de León XIV por España.
6: El jueves desde el puerto de Arguineguín y el viernes desde Tenerife vivimos el final de un viaje histórico en Radio Nacional de España.
8: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
9: Adisio Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Ana Bañeres.
10: Bona tarda, passen uns segons de 2:15, segona jornada del Papa Lleó XIV a Barcelona, el dia en el que s'espera l'acte més multitudinari, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Abans, però, visites a diferents punts de Catalunya que repassarem en l'informatiu especial de les 2:10. Mireia Moreno, bona tarda.
11: Bona tarda, sí. Aquí a la Sagrada Família és previst que d'aquí unes hores tingui lloc un dels actes més esperats de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. La missa solemne en memòria de l'arquitecte de la Basílica, Antoni Gaudí, avui, que fa 100 anys de la seva mort. Abans, però, anirem fins a Sant Esteve de Sesrovires, a la presó de Brians 1, on ha arrencat aquesta segona jornada del Pontífex de Catalunya. També serem a Montserrat, on a aquesta hora és previst que el Papa tingui un dinar amb la comunitat, acompanyat de l'abat de Montserrat i el bisbe de Sant Feliu. I com no podia ser d'una d'altra manera, també recordarem aquesta figura d'Antoni Gaudí i tot això quan passin 10 minuts de les 2:00 PM en aquest especial informatiu per explicar la segona jornada de la visita del Papa a Catalunya.
10: Gràcies. A banda, també pendents de la resta d'actualitat, avui marcada per un nou tiroteig a Barcelona i dos conflictes laborals. Els sindicats de Nissan han assolit rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 treballadors i USTEC, el majoritari dels docents, no s'ha reunit amb Educació. Afirmen que davant el malestar cal consolidar les millores assolides, però també reflexió i diàleg intern i amb la resta de sindicats. Andreu Montbrú, a Ràdio 4.
12: Demà tenim un Consell Nacional extraordinari. Volem fer un procés de consulta a tota la nostra afiliació i farem trobades amb l'afiliació el 25 de juny. També amb la resta de sindicats cal que obrim un procés de diàleg.
10: Doncs de seguida en parlem. Abans repassem la informació de serveis. Coneguem com se circula aquesta hora Servei Català del Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
13: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Encara hi ha, arran de la visita al Papa a la zona de Montserrat, encara estan tallades la BP 1103, el Bruquí-Marganell, i també la BP 1121 del Mistral de Montserrat cap al mateix, a la mateixa basílica. En el cas de la B7, aturades a Barberà, en sentit Girona i també en sentit Tarragona, però la resta de dies se circula sense incidències. Molt bona tarda.
10: Gràcies. I també la previsió del temps, Emet, Noelia García.
14: Avui dimecres a Catalunya baixen les temperatures. Màximes de 30 graus a Lleida, 28 a Tarragona i 25 graus a Barcelona i a Girona. Durant aquesta tarda, cel poc ennuvolat, excepte a la Vall d'Aran. Allà, núvols més abundants i possibles ruixats de forma feble.
9: Edició migdia. Anna Bañeres.
10: L'endemà de la manifestació dels docents, l'última del curs, el conflicte educatiu continua sense canvis. El sindicat USTEC ha cancel·lat la reunió prevista per avui amb el Departament d'Educació. Demanen al govern una negociació amb propostes concretes per abordar la crisi educativa després del no a la consulta. Toni Conde.
15: USTEC reclama a Educació un espai de negociació formal sense vetos, amb calendari i compromisos verificables. Insten el govern a fer-los arribar una proposta. Andreu Mumbrú d'USTEC ha afirmat al Cafè d'Idees de Ràdio 4 que tenen voluntat de negociar i que ara cal obrir un procés de reflexió.
16: Hi ha un malestar profund que s'ha pogut expressar. És evident que el que ens ha ofert el govern no resol el conjunt de problemes de l'educació, però ara cal aturar-se, obrir un procés de reflexió profund entre els sindicats, amb el conjunt de la comunitat educativa, amb tots els actors involucrats, i reprendre, no?, objectius i pla de lluita al setembre.
15: Des del Departament d'Educació assenyalen que la cancel·lació de la reunió d'avui és decisió d'USTEC. Demà els sindicats signants del preacord es reuniran per fer seguiment del pacte i aquest diumenge hi ha convocada una manifestació per l'educació a Barcelona que compta també amb el suport de FAC, la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya.
10: Mentretant, segon dia de les Pau, aquest dimecres els estudiants s'han examinat de les matèries obligatòries, les proves d'història i història de la filosofia, i també torn per a les assignatures de modalitat. Aquesta hora tot just ha finalitzat el segon examen. Anem fins a la Facultat d'Economia de la Universitat de Barcelona. Laura Hurtado, bona tarda.
17: Bona tarda. Els estudiants acaben de sortir fa uns minuts dels exàmens de modalitat. Hem vist pocs alumnes acabar abans de temps. Un cop fora, alguns han lamentat, entre llàgrimes, que l'examen de matemàtiques era molt llarg i difícil. Altres han assegurat que el de llatí era diferent als models que havien practicat.
18: No sé si és només a la nostra classe, li hem donat més èmfasi a unes parts, sobretot de cultura, que malauradament no són les que han tingut protagonisme en aquest examen.
19: Crec que l'examen era bastant llarg, en la meva opinió, i hi havia apartats que jo no hagués pogut fer perquè em semblaven una mica de pensar, de donar-li bastantes voltes.
17: Avui la majoria dels alumnes han començat la jornada amb més nervis perquè s'hi jugaven més. Aquest matí s'han examinat d'història i història de la filosofia i aquesta tarda faran optatives com biologia, empresa o literatura catalana.
10: Nissan rebaixa 195 els afectats per l'ERO que aplica als tres centres que té a Catalunya, una proposta que demà votarà en referèndum la plantilla de l'automobilística japonesa, Climent Sabater.
20: Aquesta és la darrera oferta del gegant nipó que va traslladar als sindicats en l'última reunió del període de consultes, trobada que va començar ahir a les 10 del matí i acabat aquest mateix dimecres a les 7 de la matinada. Nissan rebaixa en 16, de 211 a 195, les sortides de l'ERO, una proposta que no compta amb l'acord dels sindicats i que se sotmetrà a consulta demà entre els 569 treballadors dels tres centres de Nissan al Prat de Llobregat i la Zona Franca, segons ha explicat Juan Carlos Yepes de la UGT.
21: L'empresa, l'última proposta que ha posat a sobre de la taula, que farem avui una assemblea amb els treballadors i demà la sotmetrem a votació, minimització de l'expedient en 16 persones que serien recol·locades al resta de centres de Nissan.
20: L'empresa també ha elevat les indemnitzacions a 50 dies per any treballat sense límit de mensualitats i un pla de rendes per als més grans de 54 anys.
10: D'altra banda, el tancament de botigues i petits negocis, la majoria per manca de relleu generacional, no para de créixer. A la demarcació de Lleida, administracions i entitats, per evitar sobretot els pobles petits que més establiments abaixin la persiana, han posat en marxa diferents iniciatives. Pepa Santgenís.
22: Cada dia a Catalunya tanquen 6 botigues o petits negocis, segons un estudi de la UGT. Per revertir aquesta situació, a la ciutat de Lleida, que pateix des de fa temps aquest degoteig, l'Ajuntament i la Cambra de Comerç han posat en marxa una web que és una borsa de traspassos. Posen en contacte comerços que tanquen amb emprenedors. Jaume Saldó, president de la Cambra de Comerç de Lleida.
23: Ajudar a donar continuïtat als negocis de Lleida, preservar activitat econòmica i facilitar projectes empresarials viables puguin tenir una nova etapa.
22: La Diputació de Lleida ja fa més temps, des de l'any 2017, que treballa en un projecte perquè no tanquin comerços i altres negocis als petits municipis de la demarcació. Jordi Verdú és el vicepresident econòmic de la Diputació de Lleida.
24: Ens ajuda doncs, a tot l'emprenedor que té ganes de continuar a la comarca, doni aquest servei de proximitat als nostres veïns i veïnes, no es perdi.
22: Amb aquesta iniciativa han aconseguit que gairebé 400 empreses no tanquin a la demarcació de Lleida.
9: Edició migdia. Anna Bañeres.
10: 2:45, els Mossos investiguen l'assassinat a trets d'un home registrat aquest matí al carrer Balmes de Barcelona. El crim ha tingut lloc davant la comissaria de la Policia Nacional. Aquest és el quart mort per arma de foc a Barcelona des de mitjans d'abril. Sergi Bassoles.
0: Sí, faltaven 10 minuts per les 10 quan un encaputxat ha batut d'un tret al cap la víctima i després ha fugit. Com dèieu, aquest crim que els investigadors ja qualifiquen d'execució ha tingut lloc precisament davant de la comissaria de la Policia Nacional del carrer Balmes. De fet, han estat els propis policies els que han intentat infructuosament auxiliar la víctima que ha mort a l'acte. Segons fonts policials consultades, pel modus operandi, la principal hipòtesi d'una investigació que tot just acaba d'arrencar és que es tractaria d'un crim premeditat i molt probablement perpetrat per un sicari. Una execució que la investigació haurà d'esclarir si respon a una rendició de comptes del crim organitzat. L'arma utilitzada, detallen aquestes mateixes fonts consultades, ja hauria ha estat localitzada, en concret a l'interior d'una paperera del barri de Gràcia. Aquest nou incident mortal amb arma de foc es produeix enmig d'una Barcelona absolutament blindada amb motiu de l'estada del Papa Lleó XIV, un nou assassinat a trets que arriba 72 hores després que un altre home fos executat a la zona franca.
10: Familiars i amics del jove que va morir fa 2 anys col·locant boies al Club Nàutic de Begur s'han concentrat davant el jutjat de la Bisbal d'Empordà per exigir que el cas avanci i s'assumeixin responsabilitats. Gemma Esteve.
1: El jove, que en el moment dels fets tenia 23 anys, va morir mentre treballava fixant embarcacions a unes boies a la platja de Sarriera, Begur. Avui, una 50ena de familiars i amics s'han concentrat davant del jutjat de la Bisbal d'Empordà per exigir que el cas avanci. Asseguren que, tot i haver-hi un informe d'inspecció de treball que qüestiona les condicions en què el jove desenvolupava la seva feina, encara no s'ha citat a declarar cap dels responsables del Club Nàutic. Marta Cabanyes, la mare d'en Marc.
2: Ningú respon, no han pres declaració a cap dels supostament responsables, no donen la cara. Aquí està tot aturat i volem respostes i volem que s'investigui i volem saber la veritat. Sí. Volem justícia per en Marc. El meu fill tenia 23 anys i estava sota de l'aigua i ningú el va poder ajudar.
1: Segons l'advocada de la família, Inspecció de Treball va concloure que el jove era mariner de terra i no disposava de la formació necessària com a bussejador professional per fer les tasques que estava realitzant. També aporten testimonis d'altres nois que constatarien que aquest no va ser un cas aïllat. La família creu que el Club Nàutic va actuar amb negligència i reclama que la justícia acceleri la investigació.
10: I en la segona sessió del judici per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea, que se celebra a la secció quarta de l'Audiència de Tarragona, alguns testimonis han assegurat que qui tallava el bacallà a l'entitat era el principal acusat, l'exgerent Daniel Ferrer. Pilar Ribas.
3: L'expresident de la cooperativa, Fernando Falcó, ha dit que era Ferrer qui s'encarregava de les inversions, del seguiment dels crèdits i els contractes amb les empreses. Ha justificat aquest control de Ferrer pel fet que cap membre del Consell Rector tenia preparació sobre temes econòmics.
4: Lo normal és que sigui el president qui ho expliqui, però com a capacitat, ja li he dit que jo plantant-se, però d'aquestes coses no n'entenc. Per això teníem el senyor gerent.
3: L'extresorer Joan Gilabert ha ratificat la declaració de Falcó. Es firmava tot el que presentava l'exgerent sense qüestionar res perquè confiaven en ell, ha dit.
25: Vostè sap si el senyor Ferrer també dirigia, supervisava o d'alguna forma participava en la secció de crèdit?
4: Claro que devia participar.
25: Perquè ho té tan clar?
4: Perquè era el gerent i ell ho manejava tot.
3: També ha declarat el fill de Daniel Ferrer, Àlex, que treballava a la secció de crèdit de la cooperativa atenent al públic. Ha dit que era l'exdirector de la secció, Enric Sabater, qui li donava les instruccions, no el seu pare.
10: Com es percep, la immigració és el principal factor de canvi de vot cap a Aliança Catalana entre els simpatitzants de Junts. Ho recull l'últim estudi de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, que també mesura l'auge de Vox a Catalunya. Eloi Sadurní, bona tarda.
26: Bona tarda. Un votant de Junts amb un fort sentiment nacionalista és probable que continuï votant la dreta catalanista tradicional, segons l'informe elaborat per l'investigador Javier Martínez, que situa el procés independentista com el moment d'eclusió d'Aliança Catalana i Vox.
27: Quan la polarització al voltant de la qüestió nacional identifica del sentiment més català o més espanyol, el que fa és que al final del procés independentista obri una finestra d'oportunitat doble per un discurs que combine nativisme, o és a dir, una preocupació per l'immigració, amb una identitat forta catalana o amb una identitat forta espanyola.
26: En el cas de Vox, el transvasament de vots d'antics simpatitzants del PP està motivat tant per un fort sentiment espanyolista com una percepció més negativa de la immigració.
10: Gràcies. I canviem de qüestió. Després de viure ahir una jornada complicada a Rodalies, avui el servei ha arrencat amb normalitat, tot i que s'ha complicat amb un robatori de cable poques hores després. Amb tot, es manté el pols entre Adifis i Siemens, l'empresa encarregada del suport informàtic arran de la doble incidència en el centre de control d'Adif d'ahir a Barcelona. Cristina Martín.
5: Siemens es defensa després que Adif i la Conselleria de Territori hagin anunciat mesures legals contra ella. L'empresa ha lamentat les avaries que es van produir en el centre de control ahir i les han marcat en una intervenció de manteniment correctiu. La tecnològica remarca està estudiant què ha passat i assegura que adoptarà les mesures que corresponguin. Adif va ser la primera en anunciar que prendria mesures legals contra Siemens, a qui considera responsable d'una situació que ha qualificat d'injustificada, inadmissible, inassumible i absolutament intolerable. Ángel Contreras, director de a Catalunya.
6: Davant d'aquesta situació i que no és la primera vegada que ha passat, des de DIF se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes extremament que està passant.
5: Una ofensiva a la que la Conselleria de Territori també ha decidit sumar-s'hi. Recordem que el sistema de Siemens que utilitza DIF és el mateix que fa servir la xarxa de metro de TMB i de ferrocarrils sense problemes.
10: I de la cultura, en el marc del centenari de la mort de Gaudí, la compositora i pianista catalana afincada a Boston, Olivia Pérez Cullell Mir, ha composat l'obra Set somnis de Gaudí, una gran sinfonia coral amb la Filarmònica de Londres i els cors de l'Orfeó català, que aquest vespre farà la seva estrena mundial. Els detalls, Agnès Batlle.
7: Formada a Barcelona però fincada a Boston, Olivia Pérez Cullell Mir és docent a la Berklee College of Music. Mentoritzada per la càtedra Gaudí, Galdric Santana com a assessor científic i històric, Cullell Mir ha creat una obra sinfònico-coral per a més de 200 músics. Compta amb el cor jove, el de noies i el de cambra del Palau, la Filarmònica de Londres i Marin Alsop a la batuta, tot un referent i de les poques dones que ha liderat grans orquestres mundials. Són 7 moviments corresponents a diferents etapes de la vida del geni: natura, el taller, la dualitat, el dol, la revolta, la pregària i la basílica. Justament en aquest darrer, amb novetat transcendental.
8: Tindrem l'oportunitat d'escoltar les campanes hiperboloides que el Galdric Santana de la Universitat Politècnica de Catalunya ha pogut desenvolupar després de 15 anys de recerca. Dues campanes que seran per primera vegada a l'escenari abans de que pugin a la torre de la Sagrada Família.
7: La soprano Núria Rial interpreta la mare de Gaudí, que li parla des del més enllà. És la veu de l'esperança i el recolzament quan els cànons imperants de l'època el critiquen i el releguen. Estrena mundial de 7 somnis de Gaudí aquest vespre a les 8 al Palau.
10: I encara un darrer apunt, l'escriptor britànic Julian Barnes guanya el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2026. L'acte d'entrega serà l'octubre, on Barnes rebrà l'escultura representativa de Joan Miró, la insígnia i 50.000 euros de premi. I en el punt de 3:15, moment per tota l'actualitat esportiva. Marga Lluc, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Esports.
10: A un dia del Mundial de Futbol i amb els clubs planificant la pròxima temporada, l'endemà que la selecció femenina, farcida de jugadores del Barça, es classifiqués també pel Mundial. Parlem, lògicament, de futbol, però també molt de poliesportiu. En bàsquet, partit de semifinals avui del Joventut i gran victòria ahir del Barça. Futbol sala, amb el Barça classificat ja per la final. I hoquei patins, amb l'Igualada, tornant a una final de Lliga 22 anys després, eliminant el Barça. I en vol, a les portes de la final a 4 de la Champions a Colònia, també amb el Barça. Com veieu, moltes competicions que estan a la recta final. Comencem. I ho fem parlant del Barça, però també del Real Madrid, perquè està clar que les relacions entre tots clubs no passen pel seu millor moment. Ahir el president Juste ja va anunciar accions legals contra el club blanc pel cas Negreira, per les acusacions. I els darrers moviments blancs en el cas Julián Álvarez no ajuden precisament. Josep Capel, bona tarda.
12: Bona tarda, sí. Recordem que ahir el Madrid va publicar que havia fet una oferta de 150 milions d'euros que havia rebutjat l'Atlético de Madrid, tot i que després l'Atlético de Madrid va precisar alguna d'aquestes coses. Tot va ser, sembla ser, una trucada telefònica més que no pas un correu electrònic, com se solen fer les coses, i com deies, les relacions ara mateix no són precisament les més adequades. Entre altres coses, perquè no s'acaba de veure ni tan sols dintre de l'Atlético de Madrid ni del Barça que aquesta operació, aquesta oferta, fos, diguéssim, del tot real. Més bé el que volia, suposo, que és fixar un preu de cara al jugador,
10: ja,
12: de cara al Barça, respecte a l'Atlético de Madrid, perquè l'oferta del Barça va ser 100 milions i segurament ara l'Atlético de Madrid tindrà complicat poder baixar el preu a aquests 150. Clar. Que va oferir Florentino Pérez. En tot cas, que, com dic, el Barça al respecte no ho faran públic, però poden dir que no varia el seu full de ruta, continuaran mantenint negociacions amb l'Atlético de Madrid, podrien pujar una mica el preu d'aquests 100 milions, però però en cap cas arribarien, com dic, als 150 milions d'euros. Segons ens comenten, no faran cap mena, o no entraran en cap mena de subhasta pel jugador, si accepta les condicions del Barça B, i si no, buscaran una alternativa. I com deies, ahir Rafa Juste, davant del Senat del Barça, va dir que portarien als tribunals a Florentino Pérez per aquelles declaracions en aquella roda de premsa en el que deia que durant l'època de Negreira li van robar títols i, per tant, el Barça els havia guanyat de manera, anem a dir-ho, sospitosa. Anem a sentir el que deia Rafa Juste.
13: Quan el president del Real Madrid, amb una de roda de premsa dantesca, que per mi va ser un butxorn de roda de premsa que no mereix dir-lo un president d'un club, ens va acusar de que les lligues estaven comprades, que les havien guanyat gràcies als àrbits. El nostre departament jurídic ja té embestides les accions legals que prendrem contra el Real Madrid i contra la figura del seu president, per haver volgut desestabilitzar, perquè ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. El nom del Barça, aquest escut, no el taca ningú. Per tant, anirem a per ells perquè tenim les de guanyar.
12: Doncs esperarem aquesta denúncia del Barça als tribunals. En tema mercat no hi ha cap mena de novetat de moment. Simplement comentar que avui els dos darrers amistosos, abans de que demà comenci el Mundial, sí, amb participació de jugadors del Barça, el Portugal-Nigèria a partir de 9:45, en Joao Cancelo, i l'Anglaterra-Costa Rica a partir de 10:00, amb Rashford, que deixarà de ser jugador del Barça en principi, i també amb Gordon, que és el nou fitxatge del Barça de cara a les properes temporades.
11: Doncs molt pendent de tots aquests jugadors i, lògicament, del Mundial, que comença demà mateix, i de tota l'actualitat del Barça. Gràcies, bona tarda.
12: Fins ara.
11: Ja ho dèiem, el Mundial comença demà amb el partit inaugural Mèxic-Sud-Àfrica, que serà les 9 de la nit a Mèxic, i Espanya debutarà dilluns dia 15 a les 6 de la tarda al Danta, recordeu, amb molts jugadors del Barça i també catalans, un total de 9 catalans a la selecció espanyola a disputar aquest Mundial. Ahir la selecció espanyola femenina es va classificar matemàticament també pel Mundial, serà Brasil l'any vinent, 2027, i ho va fer després de golejar Islàndia a Reykjavik per 1-6 i acabar la fase de classificació primera de grup. Una de les que més ho gaudia era la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, que com sabeu es va perdre una bona part de la temporada per lesió.
14: Bien, el equipo ha hecho una gran temporada, yo lo he vivido desde lejos y yo personalmente contenta de haber podido disfrutar estos dos últimos partidos aportando mi granito de arena y sobre todo volviendo a disfrutar, que después de una lesión grave pues se pasa mal, ¿no? Y nada, pues contenta de nuevo de poder estar en otro Mundial, de poder compartir con este equipo y de poder tener otro reto por delante, ¿no?
11: Doncs això és el que deia Aitana Bonmatí. Una de les debutants en tot això és Vicky López, jugadora també del Barça, que estava molt contenta i deia que malgrat que semblava que s'havia complicat aquesta fase de classificació, la selecció espanyola sempre dona la cara.
15: Estamos muy contentas, al final hemos cumplido el objetivo que teníamos. Hace un mes pues las cosas estaban más complicadas y hemos remontado, eso dice mucho del equipo que somos, así que muy contentas. Siempre se dice a España, nunca le puedes dar por muerta, hemos demostrado el juego que hacemos, quiénes somos y hemos conseguido tener ese pase al Mundial.
11: Doncs el Mundial serà l'any vinent, el masculí, com sabeu, comença demà, ja us ho explicàvem, però mentretant també s'està fent la fase d'ascens a primera divisió a la Lliga Espanyola i ahir l'Almeria es va classificar ja per la final, és el primer finalista després de derrotar el Castelló per 3-2, havien empatat a una a l'anada avui a les 9, partit Màlaga-Les Palmes, de moment el conjunt andalús va guanyar el primer partit per 1-0. I entrem ara en un poliesportiu farcit d'informació, perquè hi ha moltes competicions, començant pel bàsquet. El Joventut inicia avui les semifinals de la Lliga ACB amb el València, amb el factor pista en contra, i per tant els dos primers partits al Roig Arena. El primer avui a les 8 del vespre. Dani Esclosa, bona tarda.
16: Bona tarda, Marga. Els badalonins tornen a unes semifinals de la Lliga ACB 3 anys després i amb la difícil missió de superar un dels equips més en forma d'Europa aquesta temporada. Els de Dani Miret arriben, això sí, amb la moral pels núvols després d'haver remuntat la sèrie de quarts de final contra el Baskonia i amb un Riqui Rubió que està vivint una segona joventut al club de la seva vida. Una autèntica batalla d'estils entre l'equip que més anota la Lliga CB, el València, i una de les millors defenses del campionat com és la del Joventut. El tècnic Dani Miret diu que per guanyar el Roig Arena han de fer un partit excel·lent.
17: Necessitem fer un partit excel·lent i aquests altibaixos, no, que et provoca el València, aquests grans parcials que ells són capaços de fer-te, minimitzar-ho. Vull dir, si hi ha moments que el València ens fa un 13-2 o un... Això serà molt difícil donar-li la volta. Un cop comenci la partida, doncs jugarem les nostres cartes i està clar que hem de pujar una mica el nivell respecte a aquests dos primers partits.
16: El partit, recordem, a partir de les 8 del vespre.
11: I ahir el Barça no va poder començar millor la seva semifinal contra el Tenerife amb una victòria per més de 30 punts en el primer partit de la semifinal al Palau.
16: Sí, concretament per 33-67, els blaugranes van reconciliar amb un Palau blaugrana que va vibrar en tot moment amb el joc de l'equip. Després de dues derrotes consecutives a casa, el tècnic culer Xavi Pascual estava content amb el partit, tot i que rebaixava l'eufòria, la sèrie és molt llarga i aquest és només el primer pas. L'escoltem.
9: Hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
16: Doncs això no para, el segon episodi d'aquesta eliminatòria serà demà a les 8 del vespre, de nou al Palau Blaugrana. Seria important aconseguir un nou triomf i portar la sèrie a Tenerife amb un 2-0 a la butxaca.
11: Doncs esperem que sigui així, gràcies, bona tarda.
16: Bona tarda.
11: El partit de bàsquet del Barça precisament va desplaçar l'equip d'hoquei patins a Blanes, on en duel català l'Igualada va guanyar el cinquè i definitiu partit de les semifinals de l'hoquei Lliga i es va classificar per primer cop en 22 anys per la final, que disputarà contra el Liceu de la Corunya el millor de 5 partits. Escoltem el capità de l'equip, Roger Bars.
18: No sé, no, la paraula és orgull, la veritat. Ha sigut impressionant com ens han acompanyat, però com els he dit, queda una i hem d'anar per ella.
11: I l'altra cara de la moneda, el tècnic del Barça, Ricard Ares.
19: Ara és un moment molt dur, cal analitzar moltíssimes coses, cal afrontar i veure cap a on hem d'anar i tenir un sentit i una línia per aconseguir que el Barça torni a ser campió de les competicions.
11: L'Igualada disputarà divendres el primer partit de la final a la pista de Liceu. El partit d'ahir va ser, d'altra banda, el darrer del porter i capità del Barça, Sergi Fernández, que es retira. En futbol sala, el Barça es va classificar per la final per la pròxima edició de la Champions, després d'eliminar l'Inter a Madrid, derrotant-lo per 5-6 a la pròrroga en el segon partit i després de la primera victòria al Palau Blaugrana. El rival, després d'aquest partit tan igualat, a la final sortirà del Palma Pozo, que es disputa avui. De moment domina el conjunt murcià per 0-1. Javi Rodríguez, el tècnic blaugrana, nos vol mullar sobre quin rival preferiria a la final.
20: Yo ahora lo que quiero es desconectar con los jugadores, darle dos días de fiesta, que desconecte totalmente del fútbol sala y el rival que venga, pues bienvenido sea.
11: Doncs això és el que deia Javi Rodríguez. Veurem, perquè avui és aquest partit el segon d'aquesta altra semifinal. I aquest cap de setmana és el cap de setmana gran de l'handbol. Amb el Barça a la final a 4 de Colònia. L'equip es prepara avui, doncs, darrers entrenaments ja abans de viatjar cap a Colònia i a les instal·lacions blaugranes el Jorge Agüero és ara mateix en protagonista. Jorge, bona tarda.
21: Què tal, Marga? Bona tarda. Que el Barça estigui a la Final Four de Colònia ja sabem que no és notícia. Per tant, porto tota la setmana, Marga, donant-li voltes a veure què podíem fer especial i què millor que un debutant com serà Liam Barrufet en aquesta Final Four de Colònia. Liam, bona tarda.
22: Hola, bona tarda. Què tal?
21: Escolta, tu ja havies jugat a la Lliga Alemanya. Coneixes el Lanxess Arena? Has estat alguna vegada a Colònia?
22: Sí, com a aficionat un parell o tres de cops i l'any passat vaig tenir la sort de jugar la Copa Alemanya, que també juga ja a la Final Four, i un ambient molt maco i increïble per l'handbol.
21: Aquestes pessigolles, aquestes papallones, no, de la setmana d'abans, imagino que no en tindràs gaires.
22: Bueno, sí, sempre hi ha, òbviament. La Final Four de la Champions és una altra història, no? Crec que estem davant de la competició que tothom vol guanyar i això, amb molta il·lusió i ambició per el que pugui passar aquest cap de setmana.
21: Dissabte, semifinals contra l'Aalborg. Quan es va celebrar el sorteig, es va celebrar el rival per evitar sobretot el Magdeburg i el Fuxe. Ens estem passant d'optimistes?
22: Bueno, a lo millor el veu celebrar vosaltres. Nosaltres no el vam celebrar gens. Com he dit, crec que estem davant d'una Final Four on els quatre equips són els que més en forma han estat durant tota la competició. Considero que qualsevol dels quatre pot fer-se amb el títol, o sigui, no hi ha cap sorpresa, guanyi qui guanyi. I bueno, parlant de l'Aalborg, que és un autèntic equipàs, supercomplet i que ens costarà, però esperem fer-nos amb la victòria.
21: T'escolta, Liam Barrufet, Marga.
11: Hola, Liam, bona tarda.
22: Bona tarda, què tal?
11: Escolta'm una cosa, ara parlaves amb el Jorge de si havies estat o no a Colònia, de si aquest pessigolleig de disputar aquesta competició, però tu això ho has viscut des de petit, no? Perquè amb el teu pare, déu-n'hi-do, les finals de Champions i els títols aconseguits. Això, què et fa pensar ara que et toca a tu?
22: Bueno, pues, bona pregunta, la veritat. Sí, des de petit... Ja no només el meu pare, que era molt petit, sinó he vist el Barça pues, guanyar, he vist el Barça lluitar per títols, i ser-hi aquí pues, és un plaer, és un somni fet realitat, però bueno, el somni no és arribar a Colònia, no? El somni és fer-se amb la Champions i, uh-huh. i per això hi ha moltes ganes que arribi aquest cop de setmana.
11: Quines seran les claus perquè el Barça s'endugui aquest títol?
22: Bueno, per començar, pues, pensar només en el dissabte, no? Crec que un rival molt complet, com he dit abans, amb una porteria increïble, amb un atac excepcional, i crec que haurem d'estar en la nostra millor forma, tant a atac com en defensa, com a la porteria, transicions a tot arreu, per poder fer-nos amb el partit, i bueno, al final allà a Colònia pues, tothom sap que pot passar qualsevol cosa, però nosaltres anirem a competir i a guanyar, òbviament.
11: Doncs, Jorge, per tu l'última.
21: Doncs mira, jo li volia preguntar per la temporada perquè està debutant Lian en el Barça i està sent una mica arribar i moldre perquè porteu 6 títols, aquest seria el 7è, en cas d'aconseguir-ho seria bueno, una fita històrica que només s'ha produït 2 vegades en la història de la secció. Entenc que això fa més especial tot el que estàs vivint.
22: Bueno, sí, com has dit, està sent una temporada increïble, que ni els meus somnis m'hagués pogut imaginar, però bueno, això és el Barça, som jugadors del Barça, volem guanyar tot i no compta només els 6 títols guanyats, no? Volem aquest cap de setmana i bueno, el diumenge, si ens anem amb un somriure de cara, ja et diré que ha sigut una temporada increïble.
21: T'atreveixes a mullar-te amb l'altre semi?
22: No. Com he dit, pot passar qualsevol cosa. La veritat que qualsevol dels 4 equips pot estar bé i depèn de detalls molt petits, però no tindria ni idea de què podria passar.
11: Haurem d'esperar.
21: Ningú vol mullar-se per aquí, Marga. Bueno.
11: Haurem d'esperar a veure què passa. I en moltíssima sort, gràcies per ser amb nosaltres i el mateix Jorge. Fins ara, bona tarda.
22: Moltes gràcies, bona tarda.
21: Bona tarda, sort per al Barça.
11: I una altra final a 4 de la Champions femenina de waterpolo comença avui a Malta amb 2 equips catalans. A les 7, Sant Andreu Ferenbaros i a les 9, Mataró Olympiacos. És tot, bona tarda.

0: són un grup de futures monges que ens confessaven que no havien dormit gaire perquè estaven nervioses i emocionades per la visita del Sant Pare.
1: Estamos muy contentas, ilusionadas y con mucha esperanza de este encuentro del Papa en Montserrat.
2: Que también rece mucho por nosotros, porque nosotros rezamos muchísimo por él.
0: També hi havia nens, es calcula que uns 1.500, que han aprofitat la recta final del curs per venir amb les seves escoles.
3: És un dia molt bonic perquè hi ha molta gent que lo vol anar a veure, però no pot. Y es la primera vegada que vinc.
4: Es un día inolvidable porque voy a poder ver a Papa por primera vez y tenía muchas ganas de venir.
0: I en aquest tipus d'actes sempre hi ha gent que ens sorprèn, aquells els que la fe els fa creuar oceans.
5: Vengo desde Colombia a ver al Papa. Muy emocionado, con mucha alegría, porque es la primera vez que estoy en un evento de estos.
0: Ha valgut la pena per tots ells esperar tot i les altes temperatures i alguns tenen l'esperança de tornar a veure-la en directe aquesta tarda a la Sagrada Família.
6: El segon dia del Papa a Lleó 14 a Catalunya, però, no ha començat a Montserrat. El pontífex ha visitat abans, aquest matí, la presó de Brianzú. Allà l'han rebut autoritats com el conseller de Justícia i el ministre de l'Interior. S'ha reunit amb una vuitantena de presos i també ha escoltat el testimoni de dues internes. Ho ha seguit tot plegat des de Sant Esteve de Sesrovires la nostra companya Clara Antoñón, amb l'assistència tècnica de l'Iker García. Bona tarda.
7: Un acte breu i emotiu davant d'una vuitantena d'assistents de Brians i de Batràs. Les protagonistes, les internes, Josefina Innocencio i Montserrat López, que han explicat la seva història i com la religió les ha ajudat en els moments més difícils.
8: Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe. Gracias a la fe y al hecho de creer, soy mejor persona.
9: Aquí en la prisión no estoy sola. Jesús me da fuerza, me da vida. Y si no fuera así, no sé cómo habría podido soportar todo esto.
7: Lleó 14 els ha dit que la vida passada no condiciona el futur i que aprofitin l'oportunitat per prendre noves decisions.
10: Aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino, recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona.
7: Les internes l'han obsequiat amb un quadre i un plat de ceràmica amb el símbol de la pau i el pontífex ha deixat a Brians una icona de la Verge de Kazan de Fàtima. Per celebrar la visita, avui a Brians se servirà un menú especial de canelons de pollastre.
6: El Papa Lleó XIV és el primer papa de la història que pertany a l'Ordre de Sant Agustí, una de les comunitats religioses més antigues del cristianisme mendicant, és a dir, centrada en la caritat i el servei comunitari. Aquesta tarda, a 4:45, és previst que el papa arribi a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, situada al barri del Raval. És un punt de la capital catalana clau on conflueixen moltes realitats socials i culturals.

0: sinó que serà més bé una trobada d'escolta i de diàleg. Durant l'acte hi haurà diverses intervencions clau per explicar al Papa les diferents realitats socials que es viuen en aquest barri, entre elles un testimoni d'atenció a exreclusos i addiccions i una religiosa de les Abuelas que parlarà sobre les víctimes de tracte. Un cop finalitzin, s'espera que el Papa, recollint aquests testimonis, els respongui, centrant el seu discurs en el dolor injust, la dignitat humana i la importància de l'esperança i l'acompanyament.
1: El plat fort de la segona jornada del Papa a Barcelona ens situa on ens trobem ara mateix, a la Sagrada Família, on Lleó XIV oficiarà una missa solemne que girarà al voltant de la figura del seu arquitecte Antoni Gaudí. Una missa multitudinària que seguiran 4.000 persones des de l'interior, en presència d'autoritats com el rei Felip VI i la reina Letícia i el president de la Generalitat, també autoritats eclesiàstiques, entre d'altres, i 4.000 persones des de l'exterior de la Basílica. Una homilia que també inclourà una part en català i tot seguit beneirà la Torre de Jesucrist, la més alta de la Sagrada Família. Aquests seran els eixos d'un dels actes, com diem, més esperats de la visita del Papa a Catalunya. Germà García, bona tarda.
2: Bona tarda. En efecte, el podem considerar l'acte central i el motiu principal de la visita del Sant Pare a Barcelona, el tribut en forma d'homenatge a l'arquitecte de Déu, Antoni Gaudí, en el dia exacte del centenari de la seva mort. El Papa Lleó XIV té prevista l'arribada a la Basílica de la Sagrada Família a bord del Papa Mòbil cap a 8:15 de la tarda i accedirà a l'interior per la porta de la façana de la Glòria, que només es va obrir en una ocasió, amb motiu de la consagració del temple l'any 2010 per part del Papa Benet XVI. Robert Prevost anirà fins al presbiteri i tot seguit farà una pregària davant la tomba d'Antoni Gaudí, situada a la cripta de la Sagrada Família. A l'interior de la basílica s'hi aplegaran més de 4.000 persones, 1.200 d'elles pertanyents a parròquies de la ciutat, i es calcula que altres 4.000 assistents seguiran la missa des de l'exterior. Hi hauran més de 600 cantaires, entre ells els membres de l'Orfeó Català, que ja hi van ser presents el 1882 en l'acte de col·locació de la primera pedra del temple. La visita del Papa a Barcelona clourà cap a 9:15 de la nit amb la benedicció i l'encesa de la Torre de Jesús, l'edifici més alt de la ciutat, amb 172 metres i mig, en un acte final ple de llums i color que Lleó XIV seguirà des d'un espai habilitat per l'ocasió situat al carrer Marina.
1: Doncs aquest és probablement l'acte més simbòlic de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. El dispositiu de seguretat, com els dèiem, al voltant de la Sagrada Família és extraordinari, l'expectació ciutadana és màxima, però no tothom espera l'acte d'avui. Són molts els joves a Catalunya que no es consideren religiosos. Segons un estudi impulsat per la Generalitat, la generació que a dia d'avui té entre 16 i 34 anys és la més secularitzada de la història, és a dir, on trobem més persones que es declaren atees o agnòstiques. Maria Huguet.
3: És la generació on més persones responen no a la pregunta de vostè té creences religioses.
4: Jo sóc agnòstica. A la meva família hi ha persones que són catòliques, creients, però jo des de fa molts anys que no practico cap religió, no sóc creient.
5: Yo soy ateo, aunque tengo una cultura católica bastante importante, sobre todo familiar. No creo actualmente que haya nada fuera de lo que es terrenal.
3: Les dades de l'informe La religiositat de la joventut catalana mostren que només el 41% de les persones entre 16 i 34 anys es declaren creients i fins al 55% dels joves de 16 a 24 anys consideren que Déu té poca importància en la seva vida. En aquest context, alguns joves es mostren crítics amb la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona.
4: En aquests moments en què els serveis públics estan en una situació realment crítica, la sanitat, l'educació, etc., la visita del Papa em sembla una falta de respecte. Considereu que una despesa tan gran de diners públics i de recursos no està justificada de cap manera i menys en aquests moments.
5: Y además que esto genera un caos a nivel de movilidad que es impensable en una ciudad como Barcelona y que todo esto se podría, digamos, reinvertir y reutilizar para cosas mucho más importantes y relevantes a nivell social.
3: Com s'entén, doncs, aquesta visita en un context de secularització creixent? Doncs ho explica el professor de Sociologia de la Universitat Oberta de Catalunya, Víctor Albert Blanco.
6: Això forma part una mica del que també hem anomenat en Sociologia de la Religió un procés de desprivatització de la religió. És a dir, que en aquest context de secularització i de diversificació religiosa, les religions el que fan és fer-se presents a l'esfera pública. No?
3: S'observa que la secularització fa que tingui sentit que les religions tinguin més pes a l'esfera pública perquè es volen fer més visibles i incidir en l'àmbit públic.
1: En un dia com avui, és lògic pensar que Antoni Gaudí estaria profundament orgullós. Una Bíblia en pedra projectada cap al cel que ja entra a la fase final enmig d'una expectació mundial en un centenari de

0: La seva mort que convida a mirar enrere. I ho fem de la mà de l'Agnès Batlle.
1: Gaudí és un geni com Ramon Llull. Jo en veig dos en el nostre context cultural català.
2: Armand Puig és teòleg i biògraf de Gaudí.
1: Grans homes n'hi ha molts. Poetes, arquitectes, polítics, historiadors... Però genis, és a dir, aquell que és capaç de crear, d'innovar des de la tradició, però sempre amb una idea nova, això no és a l'abast de tothom. I Gaudí és això.
2: Una genialitat que es va veure troncada la tarda del 7 de juny de 1926 a 6:45 de la tarda, creuant la Gran Via. Anava, com cada dia, cap a l'església de Sant Felip Neri, al costat de la catedral. Allà s'havia de reunir amb amics i companys de cant. El cos va quedar al terra malferit, inconscient, tot i que ja era molt conegut a la ciutat, en aquell moment ningú el va reconèixer. El traslladen a l'Hospital de Santa Creu, el dels pobres, sense que ningú s'adonés de res. No portava cap document, només el seu cos, amb múltiples fractures i el seu silenci. Ningú pensava que aquella tarda del 7 de juny de 1926, Barcelona es convertiria en història. Aquell indigent va resultar ser un dels arquitectes més brillants de tots els temps. Al cap de 3 dies a l'hospital, el 10 de juny de 1926, va morir. Quan es va saber, la ciutat sencera s'hi va volcar. El seu funeral, celebrat el 12 de juny, va ser un esdeveniment multitudinari. Tot i els últims anys de reclusió i focalització en la Sagrada Família, haver-se desmonditzat, haver adoptat una vida austera i espiritual i haver estat víctima de burla i escarni per part d'algunes revistes humorístiques de l'època, com El Cucut o L'Esquella de la Torratxa, que havien comparat la pedrera en un gratge de zapelins.
3: El funeral de Gaudí habla muy claramente de quién era Gaudí.
2: Chiara Curti és arquitecta, doctora en Història de l'Art, especialista en Gaudí i el seu llegat.
3: Se aparecía un hombre olvidado por el mundo, pero en el día que le atropellan, ya el 7 de junio, las primeras páginas son para él, ¿no? Pero sencillamente era como un personaje incómodo, y entonces se tenía alejado. Pero después, al funeral, nosotros vemos en las crónicas cómo la gente se había organizado para hacer ofrendas florales. Y también un dato que esto ya aclara todo, que entre la muerte y el funeral, que ha pasado únicamente una noche, hubo una recogida de firmas para que el féretro pasara entre calles habitadas, porque la gente pudiera saludarle desde los balcones y acompañarle, ¿no? Entonces esto habla muy claramente que no era un loco aislado, sino que la gente realmente le quería.
2: A 8:15 d'aquell 12 de juny de 1926, la comitiva fúnebre arriba a la Sagrada Família. Sona la campana de la Torre de Sant Bernabé. L'Orfeó català interpreta les melodies del Rèquiem de Tomàs Lluís de Victòria, màxim representant de la polifonia del Renaixement espanyol. No va ser una elecció casual. Gaudí el considerava el retorn a la puresa de la base de la primera música cristiana. Treballadors, empleats i amics carreguen el fèretre i avancen cap a la porta principal de la façana del naixement. Per primera vegada, la creu en silenci un difunt, aquell qui l'ha imaginat i li ha donat vida. Ell sabia i admetia que no acabaria la construcció del temple. Volia que fossin noves mans, nous cors i noves veus les que seguissin aquell somni de pedra fèrtil, convertint la fe i la bellesa en un credo popular. Una fusió d'estils i tècniques pensades del segle XIX, encarades cap al futur.
1: Maragall va dir: la Sagrada Família és el Partenó com Barcelona és a Atenes. Les columnes de la Sagrada Família són clàssiques. A la casa Calvet dialoga amb el barroc. La Torre de Bellesguard dialoga amb el gòtic. I podríem seguir. I la Sagrada Família dialoga amb tots.
2: Ara, 100 anys després, aquell somni del geni es va fent realitat i atrau la curiositat de visitants d'arreu del món.
4: És algo espectacular. Siempre oyes hablar de ella, que siempre está en construcción, pero una vez que entras aquí es como que te envuelve y aunque parezca muy ostentosa, en realidad es bastante austera.
5: Siento que genuinamente esta es una iglesia única en el mundo porque mezcla muchos elementos también de la naturaleza, me transmite calidez.
6: Y me llamó la atención que no tenga tanta decoración de esculturas, de santos como otras.
2: L'arribada del Papa és un colofó, un any Gaudí ple d'activitats. Noves rutes, exposicions, concerts, descobriments de noves atribucions i un congrés internacional sobre la seva figura i obra que ha de tenir lloc a finals d'octubre a Barcelona per aportar noves investigacions científiques que compensin la interpretació subjectiva i la manca de documentació destruïda durant la Guerra Civil.
7: I generar, a més, un coneixement que...
2: Galdric Santana és el comissari de l'any Gaudí.
7: No sigui efímer i que esdevingui perdurable més enllà de la commemoració.
2: L'interès per estudiar i aprofundir en el seu llegat arriba d'arreu del món, sobretot al continent asiàtic, especialment del Japó, on senten autèntica devoció.
1: Cap profeta és ben rebut a la seva terra, però els profetes no moren, i si moren, ressusciten. I Gaudí, en aquest moment, és el català més universal que hi ha.
0: Recordant la figura de Gaudí, posem el punt i final a aquest especial informatiu. La programació especial, però, continua en aquesta sintonia a partir de les 6 de la tarda, Ràdio 1 i Ràdio 5, especial 24 hores amb Rosa Maria Molló, i a Ràdio 4. Programació especial també a partir de les 6 de la tarda per seguir tots els detalls de l'arribada del Papa Lleó XIV a la Sagrada Família. Ho explicarem a tot plegat, és tot per part nostra. Que passin una molt bona tarda.